i que no has de plorar, jo tinc una germana, jo tinc una germana i t'hi podràs casar. Jo no estic per germanes i ni per cap germà. I què és amb tu, Cecília? Que i ni per cap germà. I què és amb tu, Cecília? Que és amb tu, Cecília?